0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
2: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
2: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mastrader, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
2: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, Doncs, paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i, de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
2: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones.

0: el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
1: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera, per poc, aquest últim mes, les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer García, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+ i una taula rodona sobre el Banc del Temps. La decisió de Renata B2 de no tornar a presentar-se com a cap de llista del PSC va ser tan personal com compartida amb l'executiva del partit. Segons ha comentat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, en veure que Arturo Carrillo estava disposat a fer un pas endavant i que el projecte, per tant, tindria continuïtat, va optar per apartar-se de la primera línia.
2: Bueno, com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant, doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que, en aquest cas, l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
0: B2 també ha reivindicat el lideratge del partit aquestes últimes legislatures i l'increment en la representació, passant de 2 a 3 regidors el 2019 i aconseguint 4 regidors i el major nombre de vots en unes municipals pels socialistes el 2023.
2: Partíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver 2 regidors,

0: amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vots i vam aconseguir tres regidors. Primer va ser regidor el Jaume García. Després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume. I en aquesta legislatura doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a quatre regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista a Cubelles en unes municipals.
1: Renata Bedós, a més, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, ha fet un repàs de la trajectòria que l'ha portat aquests últims anys a tenir papers diferents en la política local, una legislatura a l'oposició, l'actual al govern. Ara creu que és el moment de fer un canvi.
0: Jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
1: Renata Bedós defensa que el PSC és un partit de govern i per això han donat continuïtat al pacte actual, malgrat no poder liderar l'Ajuntament des de l'alcaldia.
0: Que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs, he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions és evident.
1: La regidora socialista, Renata Bedós, finalment, també confia en la nova etapa que agafa ara Arturo Carrillo per mantenir el PSC com un dels partits importants a l'Ajuntament en les pròximes eleccions. L'entrevista sencera amb Renata Bedós la podeu recuperar quan vulgueu a radiocubelles.cat.
2: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre 2 rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
3: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
2: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
3: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
2: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
1: Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 10:45, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes Jornades de Patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La Granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
4: La Federació Catalana de Vòlei investiga els incidents que van passar en el partit entre el Cubelles i la Ràpita, un partit que es va disputar diumenge però que no es va finalitzar. Durant el cinquè set, el maig es va haver de suspendre amb empat a 2 després d'uns incidents que van acabar amb un enfrontament entre persones del públic i jugadors de l'equip visitant. Després del que va passar, els dos clubs han fet públics els seus comunicats. El club de vòlei Cubelles expressa el seu profund pesar i rebuig i condemna les situacions d'enfrontaments i les agressions físiques que es van produir al pavelló. El club assegura que està analitzant el que va passar i que recollirà tota la informació necessària per aclarir els fets. També afirma que prendrà les mesures que corresponguin un cop es determinin les responsabilitats. Per la seva banda, la Ràpita també ha fet el seu comunicat on dona a conèixer la seva posició i la seva visió dels fets. El club anuncia que ha elaborat un document que també ha enviat a la federació, on es detalla tot el que es va viure el passat diumenge. La Federació Catalana, per la seva banda, també s'ha pronunciat sobre el cas. En el seu comunicat condemna qualsevol acte de violència i assegura que els comportaments viscuts diumenge no tenen cabuda en el voleibol. L'organisme federatiu ha informat que també ha rebut els informes dels clubs i les proves biogràfiques disponibles. Ara haurà d'analitzar aquesta documentació per determinar què va passar i establir, si correspon, les responsabilitats i les mesures previstes en la normativa. De moment, no hi ha una resolució sobre els fets. La investigació de la federació haurà de permetre aclarir les circumstàncies de l'enfrontament i determinar les acusacions que corresponguin. De moment, el partit segueix suspès amb aquest 2-2 momentani en el marcador i aquesta jornada torna a haver-hi partits. En aquest cas, doncs, el Cubelles tornarà a la competició.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: L'entrevista.
1: L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala multiusos de la Mota ha revifat el debat sobre què fer amb aquest edifici, que és una icona també de Cubelles, però que porta abandonat des de fa boi 20 anys. I avui volem recuperar la història original d'aquest espai singular, que als anys 90 i principis dels 2000 va acollir tota mena d'activitats, però que va ser concebut inicialment sobretot com un espai d'oci multiusos, però sobretot doncs, que els primers anys va estar enfocat com a discoteca. Va néixer com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament amb el boom de la música màquina va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, que va durar dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack, abans de passar a mans municipals, a l'Ajuntament, que el va convertir en l'escenari, per exemple, de concerts, de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival a Mota Reggae, també de la Barema, moltes fires i esdeveniments, i també que va acollir projectes com la Tele Cubelles, del Peix Agulla, entre altres. Per això avui hem convidat a Ràdio Cubelles en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear aquest projecte i que va dirigir, de fet, les obres de construcció l'any 1991 d'aquest edifici que, tornem a comentar-ho, doncs ara s'ha tornat a posar una mica en boca del poble després d'aquesta decisió d'enderroc per part del govern municipal. Josep Maria Pujol, benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
2: Molt bé, estic aquí després d'uns anys que ha passat d'aquesta construcció i agraeixo la vostra convidada.
1: Parlem en primer lloc dels orígens, no? Com idees aquest projecte? A veure, quin encàrrec et fan, no? I aleshores, com idees el projecte?
2: A veure, en aquell moment havia un altre encàrrec, un altre equip d'arquitectes, amb el qual no es va dur a terme, era un projecte més light, en aquest sentit de volum, era més petit, i després els propis promotors, que eren uns promotors locals de Cubelles, que em coneixien i coneixien la meva trajectòria perquè ja havia fet alguns edificis emblemàtics a la zona de Vilanova, van decidir que jo podria ser el arquitecte que portaria a terme aquest edifici, que en principi era al costat de la Mota, era un solar públic, i es va pensar des de l'inici en un puesto d'oci, en el qual jo vaig entendre que a través d'aquesta situació sobre un equipament tindria que ser un edifici multiús.
1: És a dir, no t'encarreguen una discoteca directament, no?
2: No, m'encarreguen directament un edifici que podria contemplar dintre un espai d'oci, en el qual jo, clar, vaig entendre que tenia que redissenyar l'anterior projecte que tenien per tenir un projecte més adient a posteriores fases d'aquest edifici.
1: Per tant, doncs, a l'hora de fer l'edifici ja vas pensar que tingués una durada, diguéssim, una construcció que perdurés.
2: Sí, que perdurés en el temps i que realment pogués ser utilitzable d'altres maneres. Això, per això l'arquitectura que es va presentar o que es va fer una gran sala central, amb el qual havien uns volums que estaven de cara al foix que podien tenir entrades individuals. També es va pensar que es podria recuperar les terrasses planes que hi havia a dalt, per això s'havien fet dues escales que pujaven al terrat, i que realment aquests petits volums podrien formar part d'elements individuals en una època posterior per qualsevol cosa, per entitats, per estudis de gravació, per el que sigui.
1: Que, de fet, durant un període de temps va ser així. Quan va passar a mans municipals va ser així fins i tot.
2: Bueno, per ser bones, estava ben aconseguit o ben pensat en aquella època, perquè en aquella època hi havia l'alcalde Pinyol, que era el que era, també apoyava la promoció d'aquest edifici, i per tant estava content de que a Cubelles es fes un edifici d'aquest tipus. Mm. Per tant, havia el consens municipal en aquell moment.
1: També en aquella època, en aquella zona, hi havia el poliesportiu, però no hi havia res més, no? No hi havia edificis, pràcticament alguna casa aïllada, no?
2: No.
1: Poca cosa.
2: Sí, a la Mota Sant Pere, evidentment, era una urbanització, inclús, que no s'havia construït res, que inclús estava malmesa perquè portava anys també sense fer res, i potser amb aquest edifici, doncs, buscava que els jovents o de la zona o no marxessin lluny i que no agafessin el cotxe. Bueno, això era una de les excuses del propi ajuntament per dir que estaven fent un edifici per l'oci local, no? En certa manera, en principi.
1: Però bé, també ho dic perquè en aquella època no hi havia ni el pont per creuar el riu, vull dir, s'havia de creuar per un pas baix. No?
2: Sí, era un pas baix que s'inundava i que tenies que passar per sota i tenies que arribar al lloc, no havia un pont.
1: Bé, què us vau trobar sobre el terreny també, no? Quan comenceu les obres i tot això, després parlarem un altre cop del projecte, però vaja, ara que comentàvem de com estava la zona, no sé si això va determinar una mica també com era el projecte o no.
2: Sí, va, a veure, la zona estava, era al costat dels aiguamolls, bueno, era la zona al costat del foix, de la desembocadura. El terreny que van trobar, en 4 metres havia fang completament, i van tenir que fer una llosa de formigó armat, que és d'un metro vint. Amb aquesta llosa buscaven l'estabilitat de tot l'edifici. L'edifici no tenia molta alçada, però la idea principal de l'edifici era, per una banda, la integració del paisatge al foix. Per això es va fer tota una sèrie de jardineria que estava adaptada a la flora i fauna local, que era les plantes baixes més alguna palmeres i cactus, etc., i amb una sèrie de muntanyetes, roques, que donaven una impressió entre la suma del que era fresc al costat del foix, més això donava la sensació de trobar-se integrat l'edifici al foix. I aquest era un dels conceptes. Hi havia un altre concepte, que era fer un edifici baixet, en el qual que teníem solament una planta, que eren uns volums, i al centre un element tecnològic que era més potent per donar un simbolisme al propi edifici.
1: Sí, potser l'element més singular, no, del projecte de l'edifici encara avui en dia és aquesta volta, no? Aquesta, sí. No seria una cúpula, no? Però no sé com dir-ne, no? La volta...
2: És una bòveda. Sí.
1: Una bòveda, això.
2: Una bòveda que era metàl·lica i que tota l'estructura que aguantava això era metàl·lic. I tecnològicament va ser difícil perquè havia una qüestió de temps posada per la promoció, que tenien que fer-ho en 5 mesos. Llavors això va repercutir molt a l'actuació simultània de fer diverses coses, construccions a la vegada, entre elles la cúpula es va construir a part al costat de l'edifici, amb el qual, i la coberta també, perquè era una coberta autoportant, i d'aquesta manera podíem arribar a la data que s'havien
1: posat. I després es muntava al damunt.
2: I després es muntava damunt unes grans grues que hi havia uns constructors aquí al costat, o uns senyors que tenien grues d'aquí a Cubelles, que van portar la grua més gran de Catalunya per posar-ho, perquè pesava 30 tonelades de ferro. I llavors va venir el millor maquinista del món, de Catalunya, i van aconseguir col·locar-la en 2 dies, vale? Tot. I llavors això va adelantar molt l'obra, van cobrir perfectament i per això vam poder avançar en tot el tema d'instal·lacions, etc.
1: I per dins també tenia cap element diferencial o singular?
2: Sí, a veure, clar, jo tenia que fer com a element d'oci els elements interns, es van fer unes passarel·les que estaven amunt de dalt, però també s'havia pensat tot l'edifici que podien anar grades plegables o grades fixes. I al costat d'un dels costats que crec que ha desaparegut, mirant a mar, havia una gran grada que era una grada que podies seure o baixar caminant, no? Això estava pensat per mirar la pista central, per si feien altres actes o altres i posteriorment doncs, altres actuacions o altres comunitats que podien haver passat per allà.
1: Espectacles,
2: etc, etc. Però els baixos es van també pensar, tenir els laterals bastant holgats, havia una barra de bar, però estaven bastant holgats per poder tenir aquesta sensació de que podies observar la pista per diverses bandes. No? Mm-hmm. Aquesta era una mica això, i després a nivell tecnològic, quan es va fer el centre d'oci i espectacle per aquesta discoteca que va començar el trajecte, es van posar tots els elements últims que havien al mercat.
1: De so, llums i tot això.
2: Sí, de so, llums, i teníem hasta programat les llums i la música a la mateixa vegada com les projeccions. Això va portar uns equips tècnics de primer nivell, i això va costar bastants diners perquè tenien que donar el millor que havia al mercat llavors en tot. Vale? Per tant, era una obra puntera a nivell de música en general. Mm. També van fer una gran llac fora, una llac i una zona d'esbarjo exterior, perquè creiem que la zona, que després podia ser un esbarjo exterior també, aquest esbarjo podia ser que la gent no solament estigués a dintre d'un espai tancat, que si no es podia aprofitar com un espai obert, tranquil, de relax i d'estada. No?
1: Que també tingués aquesta zona exterior.
2: Sí.
1: I després quan es va posar en pràctica, tot va sortir doncs, com ho tenies al cap, com ho vau veure també quan
2: sí,
1: va començar?
2: Sí, a veure, quan va començar... Va començar amb moltes proves de so i de llum, amb el qual jo estava molt present perquè estava amb els tècnics que jo controlava, perquè vaig tenir que tenir la direcció d'obra molt exhaustiva, ja que no havia cap encarregat d'obra, amb el qual jo feia encarregat d'obra. I les obres, nosaltres estàvem 12 hores al dia. 12 hores al dia vol dir que inclús les obres continuaven fins a les 3 i 4 de la matinada, amb el qual els tècnics de cablejat, els que són els famosos lampistes o els electricistes i tots els que són de so, llum i tal, treballaven de nit constantment. I de dia treballaven les obres normals, no? I per això vam poder adelantar molts i concentrar el temps d'execució de les obres. Al final sí que va ser el que jo havia pensat, menys tota l'activitat que podia estar a sobre la coberta, que buscava també que tingués una zona d'esbarjo a sobre la coberta, per això es van fer unes grans escales, en el qual tu podies accedir a la coberta i tenir una vista sobre el foix i sobre el mar.
1: Com unes terrasses.
2: Les terrasses i tal. Mm. I al costat de la cúpula, que era aquesta bòveda gran metàl·lica i era un punt d'atracció, segurament. Però aquesta jo no la vaig veure funcionar mai. I jo també, quan va començar tot i tot això, ja vaig deixar de venir, perquè jo no sóc del món de les discos, yeah, ni tampoc del món d'aquest, no? Llavors sí que estava fins a la inauguració i fins a diverses trobades al principi, però després ja no... I tot el tema d'equipament elèctric i tal, doncs estava autoalimentat tot per grans bidons de gasoil i màquines que generaven electricitat perquè mai fallés l'electricitat a la zona.
1: I quan va començar a punxar els discjòqueis, la gent a ballar i tot això, no va fallar res, diguéssim, o no?
2: Sí, bueno, al principi sí, va fallar. Va fallar perquè el senyor que feia de jockey saltava
1: I va com... Saltava i ballava, vols
2: ballava,
1: dir?
2: Ballava, saltava i ballava, i per tant havia els plats, perquè llavors funcionaven amb plats de disco i també en gravacions. I els plats de disco van començar a saltar l'agulla per una banda i per una altra, perquè estava sobre un pilar de ferro i transmetia les vibracions pròpies del pilar de ferro, el pilar de ferro vibrava cap amunt i desmuntava tot. Va haver una anècdota, un parell d'anècdotes que us explicaré, són dues molt interessants, perquè jo no sabia, clar, jo en aquella època tenia 35 anys, i jo no els havia viscut. Jo ja venia d'una altra discoteca que havia fet, que era a l'UFOS.
1: Ah, l'UFOS de Vilanova.
2: A Vilanova sí. hi havia intervengut, i havia intervengut en diversos bars musicals, també. I per tant tenia coneixement dels aïllaments acústics, que també es van fer aquí a Cubelles, i per solucionar-ho ràpid vaig posar sorra dintre les parets. D'aquesta manera la sorra dintre les parets va amortiguar molt el so, i a la cúpula sí que vaig fer un material que es diu PK2, que llavors era nou, que estava formada per capes de plom, capes de goma dura i tova, que traien totes les freqüències diferents que hi havia. Però a nivell del disc jockey va començar a saltar i a ballar i això descompensava tot.
1: I això com ho va arreglar, doncs?
2: Ho vam arreglar de la següent manera. Va haver un operari que tenia, es veu que li agradava la música, i ho tenia a la seva casa, tenia un parell de plats, i va vindre, escúchame, ¿puedo hablar contigo? Sí, puedes hablar conmigo. Tengo en casa un tablero de madera y he puesto unos clavos con gomas de pollo para que no me vibre los platos. Y digo, bueno, como yo anteriormente vaig posar uns sidem blocs grans perquè no es mogués el plat i va ser un fracàs, doncs vaig dir, per provar-ho, no tenim d'això. Llavors ho vam fer i va funcionar perfectament.
1: Clar, quedaven els plats suspesos sobre les gomes, no?
2: Anava ballant el senyor i no es movia els plats.
1: No saltava l'agulla.
2: No. I després tinc que comunicar també, perquè nosaltres teníem un limitador de so, que era 90 decibelis. I el disc jockey, que era d'aquests, bueno, d'aquests de celebrats...
1: Li agradava anar pujant, no?
2: No, va desbloquejar això, els 90 decibelis, i el primer dia o el segon dia veiem que bueno, jo estic allà amb el disc jockey, allà amb els promotors, i veiem que a la pista comencen a caure gent, a desmaiar-se. I jo pensava que s'estava emborratxat o s'havien pres alguna cosa, i no era això, era la música. Llavors,
1: de tan forta que estava?
2: A 120 i 125 decibelis. Llavors, sort que teníem allà el tècnic de JBL, que era el que va instal·lar tota la instal·lació, va baixar baix i va veure que estava desbloquejat el tema dels decibelis. I vam fotre una reganyina a aquest senyor enorme i ja no va passar més, però la música o el so... I el so estava distribuït en tres plantes. O sigui, hi havia una planta dels baixos que estava completament a la planta baixa, després hi havia uns speakers penjats, i després hi havia un altre so que anava directament des de les passarel·les. I llavors el so entre la bòveda i tot el que repicava es va ajustar molt per part del tècnic, amb el qual el so era fantàstic en aquell moment, i gràcies a aquest tècnic era estupendo.
1: Sí que l'edifici, al ser així, sí que recordo jo que la sonorització després de concerts, quan va passar a mans de l'Ajuntament, això era, també s'havia d'ajustar molt per part del tècnic, perquè costava una mica, no?, dirigir el so
2: perquè,
1: quan era un escenari, no?, amb els típics les torres de so normals, no?
2: Sí, perquè hi ha molts elements metàl·lics i llavors això, rebots. I llavors aquests rebots, sort que la cúpula estava perforada, amb planxes perforades, que això feia que absorbia bastant bé el so, però els elements metàl·lics que apareixien amb els pilars i coses
1: d'aquesta estructura,
2: de l'estructura feien uns robots estranys i, bueno, i llavors el tècnic ha de ser molt bo per poder, per poder resoldre això.
1: Bé, hem parlat molt doncs, de com es va concebre aquest edifici, però vaja, també estem parlant d'aquest edifici perquè s'ha pres una decisió que és enderrocar-lo. I clar, com rep aquesta notícia qui ha idea no? Aquest edifici, bueno, ha estat al damunt des de, sí, des de que va néixer, no?
2: Sí.
1: Bé, com rebeu aquesta notícia?
2: Pues la rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Que ara construir-ho de nou, aquest edifici, valdria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
1: Mm-hmm. 6 o 7 milions d'euros.
2: D'euros, sí, sí. Els anys que han passat i el que valdria ara construir-ho, jo crec que valdria això. He fet una mica cap mas abans de venir aquí per saber la xifra. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
1: Mm. Sí, perquè abans has parlat de l'UFOS, que també fa anys.
2: Sí, no? Però no me'n refereixo a això, me'n refereixo a edificis.
1: Ah, edificis.
2: Edificis. I clar, els edificis que han desaparegut a vegades són per qüestions econòmiques o per la crisi del 2008, i per això, per deixar o omissió de deixar l'edifici i caure a la decisió de no cuidar-lo i no mantenir-lo. Llavors, crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic, en el qual poden haver diverses activitats, com estàveu comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses, de les aus al delta, a la sortida del Foix, que també podia ser un centre d'observació o d'interpretació. Podia ser una sala, les sales petites pues, podien ser per les entitats locals, podien ser inclús un lloc que també podia els equips de els petits grups de música que podien fer tenir un estudi per gravar, no sé. Hi ha molt, aquest edifici està concebut d'una altra manera, no com una discoteca que després aquestes discoteques sempre han estat en naus. Que jo vaig sentir un comentari que aquesta discoteca era de la ruta del Bacalao i a mi no m'ho sembla, perquè ja estava ideat d'una altra manera. I és evident que si han estat activitats allà dintre, vol dir que ha sigut factible que aquestes activitats s'hagin fet. Per tant, jo crec que té una segona vida i em serviria greu perdre un altre fill a la meva vida.
1: Bé, sí que des del govern local diuen que la decisió es pren segons uns criteris tècnics i que dirien que doncs, el cost de les despeses o la inversió per reformar-ho, no, seria més alta que la d'enderrocar-ho i fer un projecte nou de zero, no?
2: No, jo crec que no, perquè ara imagina't que l'estructura en aquell temps va valdre 40 milions de pessetes, vale? Ara serien uns 600.000 o 600.000 pessetes construir el mateix. la llosa, passat al, això són euros,
1: sí.
2: Passat a euros actualment valdria 500.000. Vull dir, ja són un millor solament conservant aquests dos, aquestes dues parts.
1: L'enderroc difícilment traurà la llosa, no?
2: A veure, no sé si volen treure la llosa o no, però depèn dels edificis que vulguin fer de sobre, perquè una cosa és fer un edifici sobre, ara imagina que vulguin fer un edifici de 5 plantes. Potser la llosa, amb càrregues puntuals, no està preparada. Per això, ja millor tenen que fer pilots, una altra estructura de suport. Si volen fer un edifici en planta baixa, pues perfecte. Si volen en planta segona, també. Però ja està marcat per la superfície que ja tenia la discoteca, no? O ja tenia l'edifici multius, no?
1: Que en tot cas el projecte de futur no se n'ha parlat, és a dir, què hi posar-hi, en tot cas sí que diuen que la decisió de treure l'edifici sí que estaria presa, perquè també, bé, en el seu estat d'abandonament també s'hauria convertit ara més en un problema que...
2: Bueno, a veure, jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. ¿Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles, i que ha tingut una història dintre de Cubelles i que ha estat part de la vida del poble, no? I llavors penses, bueno, també he de dir que al costat hi ha un solar buit bastant gran. Vull dir que si volen fer un altre edifici podríem fer l'edifici al costat i recuperar aquest, no sé, vull dir que no solament, però sempre ha de tenir, o sigui, si jo enderrocaria aquest edifici seria que tingués una altra proposta, com havia una proposta que me'n recordo que tenien que venir uns estrangers a muntar un tema deportiu.
1: Sí, que per això es va tancar el complex mixt esportiu i hoteler, que això és el que va suposar, diguéssim, el tancament i l'abandonament.
2: Però, clar, això per mi jo crec que seria un estudi de tota la parcel·la d'equipament. Per tant, a millor allà pot aparèixer altres edificis que complementin aquest. Per exemple, jo què sé, ara, per exemple, si tu ara tens aquest centre d'interpretació del Foix i fas un edifici petit allà, amb un restaurant, amb una sèrie de coses, i ho complementes, i tens un jardí més gran acoplat a la zona del Foix, doncs serà una zona d'esbarjo de la ciutat. Vull dir que jo crec que s'ha de veure una mica en projecció, sempre, igual que jo vaig veure en projecció aquest edifici pel futur, sempre m'adalanto amb l'arquitectura, en respecte al futur, perquè sigui un edifici factible. Igual, mira, un projecte meu a Vilanova que va ser també polèmic i que després es va fer, no en la seva totalitat, però va estar aturat per una altra crisi, era l'Eurocentro, que és aquell edifici de vidre que estava a l'entrada de Vilanova. Aquest és meu, i jo vaig fer com una punta de llança per dir que l'entrada de Vilanova tenia que estar no ple de coses estranyes, sinó que apareixés una creu de terme moderna, en el qual em va deixar l'Ajuntament i s'ho va creure. I per tant, però va entrar en crisi, va estar 8 anys abandonat, i després va venir un altre promotor i el va acabar amb mi, i ja està. I llavors l'edifici va sortir de nou de les cendres, es pot dir, perquè va quedar amb estructura, i es va poder acabar. perquè l'altra idea d'això era enderrocar, no? Ah. Ja està. I no, i va continuar, i es va acabar, i es va vendre, i es va posar en funcionament. I ara és un element alt que està allà a l'entrada de Vilanova.
1: Bé, en tot cas, hem parlat avui de l'origen, com es va construir aquest edifici, doncs, emblemàtic, l'antiga sala multiusos de la Mota, aquesta discoteca que es va dir Madu, que es va dir La Central, que es va dir Cybertrack, i que bé, ara sí que porta molts anys abandonat, tot i que doncs, més d'una vegada s'ha parlat de per què no se li dona un ús, no? Bé, doncs n'hem parlat amb el seu arquitecte, en Josep Maria Pujol Torres. No sé si vol afegir res més, doncs, abans de tancar aquesta entrevista, si hi ha res que hagi quedat per dir.
2: Bueno, no, jo crec que una mica hem fet un resum de les coses que jo penso i que realment, com he comentat, poden tenir una segona vida aquests edificis, perquè es veus malmesos i semblen... Jo ara mateix t'estic explicant un altre que estic fent a Calafell, un edifici de 1793 costat del castell i que solament he pogut conservar dues parets, vale? Però és un edifici patrimonial en el qual he tingut que intervenir de manera patrimonial per tenir una imatge patrimonial del lloc. Evidentment s'ha fet una inversió forta i han recuperat o han reciclat molts elements d'altres edificis enderrocats en el qual hem reconstruït l'estructura i vigues antigues i hem fet servir elements com a ceràmica feta amb bòbila per poder tenir una autenticitat de manual del propi edifici. I hem reconstruït les portes i hem agafat portes antigues i les hem traslladades. Hem fet una reconstrucció i ara, si el veus, ningú se'n recorda que jo estava a punt de caure, vale? Vull dir que aquestes reconstruccions són vàlides, i són vàlides si hi ha un projecte darrere, evidentment, i una intenció. Si vols tirar-ho a terra, doncs el tires. Sé que hi ha molts edificis històrics que s'han tirat a terra. Vull dir que ja saps que la vida va continuant i van tirant edificis nous, vells i tal.
1: Bé, doncs Josep Maria Pujol Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar-nos totes aquestes explicacions. I bé, ara per ara, doncs, tampoc no és que sigui immediat, no, aquest fet, però sí que doncs, el govern com a mínim ha aprovat aquest pressupost i doncs, veurem si acaba tirant endavant aquesta decisió o no. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per atendre'ns.
2: Bueno, gràcies a vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana de 2013, Traum, de Xavi Molina, instrumentista de tenora, clarinet, saxòfon, flauta i també compositor. La interpretarà la cobla Flama de Farners.

Començàvem el repertori d'avui amb la cobla Flama de Farners i una sardana contundent, Traum, de Xavi Molina.

La part central del programa la dedicarem al compositor de Cabrils, Siegfried Galvany. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic amb la cobla La Principal del Llobregat que porta per títol He fet el

Era la principal del Llobregat amb una estrena de 2022 de Siegfried Galvany amb motiu del seu 80è aniversari. He fet el cim 80. I continuem amb aquesta copla, ara amb una dedicatòria de 1977 a un monument natural emblemàtic del nostre país, malauradament malmès, el Pi de les Tres Branques.

Era la cobla, la principal del Llobregat, amb el Pi de les Tres Branques, una dedicatòria a aquest arbre monumental tan estimat. Seguim amb la mateixa cobla i compositor, amb una obra estrenada a l'Aplec de Tossa de Mar del 2016 per l'Àngel i la Feli, una mostra d'agraïment a la seva tasca en favor de la recopilació i arxiu de gravacions i partitures sardanistes.

0: Com hem comentat a l'inici del programa, estem escoltant una selecció de sardanes de Siegfried Galvany, nascut el 1936 a Cabrils, Maresme. Autor de música diversa, cançons, havaneres i sardanes, algunes instrumentades per a cobla i d'altres per a piano. Als 10 anys va començar a estudiar teoria, solfeig i piano amb Elvira Rigau i Oliver, i després harmonia i composició amb Àngel Noguera i Alegre. Posteriorment va rebre algunes lliçons de Josep Maria Boix, i el que va tenir una bona amistat.
1: Entre les seves composicions es troben més de 150 sardanes, una trentena d'havaneres, peces religioses i cançons. L'any 2000, l'Ajuntament de Cabrils hi va fer un reconeixement per la seva contribució a la cultura popular. La seva sardana Cap d'Any a Tossa va quedar guanyadora de la sardana de l'any 2009. Les obres que estem escoltant avui formen part d'un enregistrament de la cobla La Principal del Llobregat, publicat l'any 2022, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cabrils, que expressa al llibret el seu reconeixement al compositor.

I amb la principal del Llobregat tenim una nova dedicatòria personal a estrenar el 2021 a Tossa de Mar, el gendre de Can Martri.

Hem escoltat El gendre de Can Martri, una dedicatòria de Siegfried Galvany a uns amics de Roda de Ter. Tot seguit, una sardana estrenada a l'Escala el 2019, dedicada al president de l'agrupació sardanista Avi Xaxo, en Jordi Gallegos, sardanista i amic.

Era la cobla principal del Llobregat amb dedicatòria i referència a La Scala, en Jordi Gallegos, sardanista i amic de Siegfried Galvany. I a continuació, un títol del 2021 estrenat a Figueres, dedicat al conductor del programa de ràdio Esclat de Tenora, de Ràdio Vilafant, per en Martí de la Ràdio.

la cobla, la principal del Llobregat, ha interpretat per en Martí de la Ràdio. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Siegfried Galvany amb la principal del Llobregat amb una peça estrenada el 2018 a Tiana, quan el compositor va rebre un homenatge de part d'aquesta vila. Formosa vila de Tiana.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37. La guanyadora de la primera eliminatòria ha estat la sardana Per a tu, amic Lluís, de Amadeu Escoda.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Segona eliminatòria. Sardana número 1. Putxons, de Ferran Carballido. Cobla Sant Jordi.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una sardana del 1966, del compositor Eliseu Boix Galís, de qui es compleixen 125 anys del seu naixement i 45 de la seva mort. És Per tu, Maria Dolors, que serà interpretada per la Cobla Montgrins. Posarà el punt i final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent, no falteu, a Dansa Viva, el programa sardanista de Ràdio

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Comencem novament amb un fragment d'una òpera del compositor valencià Vicent Martín i Soler, Una cosa rara, amb transcripció per a instruments de vent. Aquest compositor, Vicent Martín i Soler, va ser coetani de Mozart, va coincidir amb ell en els seus anys a Viena, van tenir relació i sembla que Mozart li va reconèixer el mèrit d'aquesta obra que va compondre, fins al punt que va utilitzar una melodia del final del primer acte per el segon acte de la seva famosa Don Giovanni. Doncs d'Una cosa rara, de Vicent Martín i Soler, escoltarem el divertimento número 3 amb si bemoll, el larghetto allegro, andante sostenuto i els allegros. La interpretació és a càrrec de Moon Wines, un conjunt de música de cambra dirigit per Joan Enric Lluna.

Hem escoltat un fragment d'una cosa rara de Vicent Martín i Soler. I a continuació tenim el compositor francès Maurice Ravel, una obra que potser no és la que coneixem més d'aquest compositor, que porta el títol de Xerezade. Està inspirada en els contes de les Mil i una nits i amb la influència de d'altres composicions, concretament la que va escriure Rimski-Korsakov amb aquest títol, el 1888, doncs amb aquesta influència de la música russa, Maurice Ravel va compondre dues obres sota el títol de Xerezade. La que escoltarem avui és l'obertura, que va ser inèdita durant tota la vida del compositor i es va publicar el 1975, una obra per a orquestra. Doncs Xerezade, l'obertura de Maurice Ravel.

Hem escoltat l'obertura de Scheherazade de Maurice Ravel. I ara tenim òpera amb dues grans àries de la grandíssima soprano Maria Callas, que tots tenim a la memòria. La primera és d'Umberto Giordano, la seva òpera Andrea Chenier, i la famosa i molt sentida ària La mamma morta. I de Gaetano Donizetti, de Lucia de Lammermoor, Spargi d'Amaro Pianto. La interpretació és a càrrec de la Filarmònia Orquestra i Cors, dirigits per Tullio Serafin, i la veu meravellosa de Maria Callas.

Han estat dues magnífiques àries d'òpera amb la meravellosa veu de Maria Callas. I per la part final del programa tenim de nou a Frédéric Chopin i el piano solista Seung Jin Cho, un pianista coreà reconegudíssim i amb diversos premis internacionals. Hem anat escoltant també diverses obres amb aquestes interpretacions. I avui serà una part del concert per a piano i orquestra número 1 en E menor, opus 11. El romance Larghetto i Rondo Vivace. Doncs amb la London Symphony Orchestra, dirigida per Gianandrea Noseda i el pianista Seung Jin Cho, tenim Chopin.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Sens dubte, els filòsofs tenen raó quan ens diuen que res no és gran ni petit si no és per comparació. Amb aquesta reflexió comencem la història d'avui, un viatge en què el nostre protagonista serà gegant entre els diminuts, insignificant entre els colossos i, sobretot, un observador privilegiat de les grandeses i les misèries de l'ésser humà. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, en aquest episodi número 15, obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la literatura universal, Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Publicada l'any 1726, fa 300 anys, l'obra ens presenta un relat d'aventures, però sota els naufragis, les illes i els canvis de mida hi ha una sàtira ferotge sobre la política, la justícia i la mateixa condició humana. Vet aquí que una vegada hi havia un metge i mariner anglès anomenat Lemuel Gulliver. La seva voluntat de conèixer el món el porta a embarcar-se en diferents expedicions, però cada viatge acaba convertint-se en una experiència extraordinària que qüestiona tot allò que considerava normal. En el primer viatge arriba a Lilliput, un país habitat per persones diminutes. Davant d'elles, Gulliver és un gegant capaç de canviar la vida del regne, però aviat descobreix que la petitesa física no impedeix que hi hagi grans ambicions, rivalitats polítiques o guerres absurdes. Després viatja a Brobdingnag, on la situació s'inverteix. Ara és Gulliver qui sembla una criatura minúscula enmig d'éssers gigantins. Aquesta nova perspectiva converteix el cos humà, les nostres costums i la nostra vanitat en alguna cosa menys admirable del que solem imaginar. El tercer viatge el condueix a territoris com Laputa, Balnibarbi, Gludubrubri i Lugnag. Uns noms una miqueta curiosos, però són els que són. Allà coneix savis obsessionats amb experiments inútils i pot parlar amb figures històriques convertides en fantasmes. Aquí, l'autor transforma la fantasia en una reflexió sobre el coneixement, la veritat, el passat i el desig impossible de vèncer la mort. Finalment, Gulliver arriba als països dels Oyunumi, que són uns cavalls racionals que conviuen amb els Yahus, criatures humanes dominades pels instints més baixos. Després de 16 anys i 7 mesos de viatges, torna a casa, però ja no pot observar la humanitat de la mateixa manera. El viatge exterior ha acabat transformant completament la seva mirada interior. Una de les coses que més em va sorprendre quan vaig llegir Els viatges de Gulliver va ser descobrir que la imatge popular de l'obra és molt incompleta. Sovint només coneixem el Gulliver gegant entre els liliputencs i pensem que és una faula infantil, però la novel·la és molt més profunda i filosòfica. Tot i que els dos primers viatges són els més coneguts, els que em van resultar més interessants van ser el tercer i el quart, on Swift intensifica la crítica a la societat. Al tercer viatge, Gulliver conversa amb personatges històrics obligats a no mentir, una situació que permet a Swift qüestionar la història oficial i la fama dels grans governants. També destaca la reflexió sobre la immortalitat, ja que viure per sempre sembla un desig meravellós, fins que es planteja la possibilitat d'envellir eternament. Al mateix temps, l'autor critica la justícia i unes institucions que sovint protegeixen davant els poderosos que la gent del carrer. En el quart viatge, la comparació entre els Onyinyumis i els Yahoos obliga el lector a preguntar-se fins a quin punt l'ésser humà és realment civilitzat. Gulliver torna profundament decebut amb la seva pròpia espècie. Per això, tres segles després, aquesta obra continua sent actual, ja que parla de la insensibilitat, la corrupció i els abusos de poder, utilitzant mons fantàstics com a miralls de la nostra societat. Arribats a aquest punt, toca posar-hi una mica de música, no creieu? I avui, el tema amb el qual enllacem l'obra és Lucha de Gigantes d'Antonio Vega, membre del famós grup Nacha Pop. La relació més evident és el joc de proporcions. Gulliver és un gegant a Lilliput, però es converteix en un ésser insignificant al Brondingnag. La novel·la ens recorda constantment que ser gran o petit depèn del lloc des d'on ens miren i de la força que tenen aquells que ens envolten. Però aquesta lluita de gegants també és simbòlica. Gulliver s'enfronta a imperis, institucions, idees i formes de poder molt més grans que ell. De vegades pot intervenir-hi. D'altres només pot observar com la política, l'ambició o la irracionalitat converteixen problemes diminuts en conflictes enormes. La cançó d'Antonio Vega té una fragilitat íntima que encaixa amb el viatge del protagonista. Sota l'aventurer, que recorre mars desconeguts, hi ha un home cada vegada més desorientat, incapaç de tornar a encaixar en el món que coneixia. Així que, sense més dilació, intro música.

Una de les adaptacions més conegudes per al públic actual és la pel·lícula Gulliver's Travels, estrenada l'any 2010 i dirigida per Rob Lederman i protagonitzada per Jack Black. Aquesta versió trasllada la història al present. El seu Gulliver no és un metge i mariner del segle XVIII, sinó un treballador d'un diari de Nova York que vol dedicar-se a escriure sobre viatge. La pel·lícula conserva elements populars de la novel·la, com per exemple el contrast entre Gulliver i els diminuts habitants de Lilliput. I també manté la idea que el protagonista pot aprofitar la seva superioritat física per guanyar prestigi, però ho transforma en una comèdia familiar marcada per l'humor de Jack Black, els efectes visuals, les referències a la cultura popular i una trama romàntica molt més convencional. La diferència principal és que la pel·lícula se centra gairebé del tot en el primer viatge i deixa fora la major part del recorregut filosòfic de Swift. Per això, funciona millor com una reinterpretació lliure que com una adaptació fidel. Tot i així, aquesta versió té un valor interessant, ja que pot servir com a primera porta d'entrada a aquesta història. Qui només conegui el Gulliver de Jack Black pot sorprendre's en descobrir que darrere d'aquella comèdia hi ha una obra dividida en quatre viatges, molt més crítica i complexa del que el cinema deixa entreveure. Avui hem obert les pàgines dels viatges de Gulliver, una novel·la que ha estat sovint reduïda a la imatge d'un gegant lligat a terra, però que en realitat és una de les grans sàtires sobre la societat i la condició humana de la nostra literatura. Jonathan Swift va publicar aquesta obra fa exactament 300 anys, però els abusos de poder i les injustícies de les que parla encara les podem veure i escoltar a les notícies. Per això, aquesta obra encara segueix viva, perquè cada generació troba en aquells viatges una manera diferent d'observar-se. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per Lilliput, Brondignag i la resta de territoris impossibles de pronunciar correctament d'aquest llibre. Ens retrobarem la setmana vinent per descobrir quina història amaga un nou clàssic de la literatura. Fins al pròxim capítol, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència, un programa conduït per Elisabet Esteban Molet. El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència, un programa conduït per Elisabet Esteban Molet.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que us embarqueu amb nosaltres aquesta setmana per descobrir nous i al·lucinants paisatges sonors. Bé, en realitat avui, més atàvic que nous. Salutacions i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, aventurers del planeta musical que us conduirem avui, durant dues hores, en una edició ben especial on les músiques ancestrals seran les úniques protagonistes. Arrencarem a Barcelona amb el debut discogràfic d'una gran amiga grega que interpreta meravellosament els sons de Macedònia Occidental. Tot seguit cap a Alemanya, geogràficament, i entre Grècia i Turquia musicalment, amb un virtuós multiinstrumentista. I des d'aquí fins al final de l'edició, un viatge al·lucinant per algunes contrades africanes a través de sons ancestrals de diversos pobles i ètnies de la mà de dos dels etnomusicòlegs que al nostre entendre estan entre els més importants dels nostres dies, un de rus i un d'estatunidenc. Amb ells farem tres visites sonores a Tanzània, dues a Kènia, una a Ruanda i Burundi i una última a l'arxipèlag Índic de les Comores. Anem ja, doncs, amb la presentació íntegra, perquè és molt bo i no és gaire llarg, de Protanixin, debut discogràfic de la música grega resident des de fa uns anys a Barcelona, Estela Papalamprou. Una bona amiga a la que vam conèixer personalment poc temps després que aterrés en terres catalanes i que, coses del destí, s'ha aliat amb la nostra estimada Araceli Zigan de Mapamundi Música per donar vida a aquesta obra majestuosa que ens transportarà a la terra dels ancestres de Papalamprou.

hem escoltat de forma consecutiva Protanixin, Icor, Epi and Son per Hard i Seranta Mila, tres joies de Protanixin, òpera prima de la cantant grega resident a Barcelona.

Estela Papalamprú. A Estela la vam conèixer a Can Balmes, el centre d'operacions de l'Ateneu dels Arts de Palautordera, quan un servidor punxava en un festival de músiques d'arrel. En posar una peça dels seus compatriotes Ebri Tiki Zilla, Estela s'hi va acostar molt emocionada de sentir, quan només portava unes setmanes per aquí, una música de la seva terra tan especial i alhora desconeguda per les nostres contrades. Després, sempre a Can Balmes, Estela va cantar diverses vegades com a col·laboradora del projecte de la huerta de l'amic DJ Panko, i allà es va cimentar aquesta relació personal que tenim amb ella. Quan Araceli Zigan de Mapamundi Música ens va informar que editava el primer àlbum de Papalamprú, vam ser nosaltres els que ens vam emocionar en veure que dues grans amigues encetaven juntes aquesta aventura musical. Protanixin conté 6 cançons tradicionals del Pont, que arriben al present a través de la veu, la llengua i la memòria. El debut de la cantant grega inclou peces interpretades en grec pòntic i construïdes al voltant del so essencial de la veu, la lira pòntica, l'angion tulum, el dabul i el bendiri, tots instruments tradicionals autòctons de la regió pòntica. Nascuda i criada a Grevena, a la Macedònia Occidental, Papalamprú va créixer en una regió on coexisteixen diverses comunitats musicals i lingüístiques, les tradicions epirotes i macedònies, la cultura balaca romanesa, el llegat muntanyenc de la comunitat Kupatsarai, a la qual pertany Estela, i la música i la parla dels grecs pòntics establerts arreu del nord de Grècia. Dit això, celebrem i abracem des de més enllà el disc Protanixin, del qual tot seguit n'escoltarem les 3 meravelles que en resten, Tictonies, Trigona i Zampasin. Per cert, que el debut de Papalamprú no podia ser millor. Número 1 del mes d'octubre en la llista de Transglobal World Music Chart.

després de la primera presentació discogràfica d'avui, per a nosaltres molt i molt especial, per la confluència de dues estimades amigues en el projecte, anem amb la segona presentació. Geogràficament des d'Alemanya, però musicalment molt a prop d'on hem començat aquesta edició. The Sound of One Man Listening és un treball del talentós multiinstrumentista, compositor i productor Uli Eberhard, músic que en els darrers 10 anys, s'hi ha capbussat en el territori de les tradicions modals i rítmiques de la Mediterrània Oriental, concretament en regions dels actuals estats de Grècia i de Turquia. És cert que les composicions de Eberhard són originals, tan cert com que totes elles sonen atàviques, sorgides de les profunditats del temps, una mostra fefaent de l'amor i la passió que Uli sent per aquelles músiques d'arrel que han estat la seva font d'inspiració principal durant l'última dècada. Al marge de The Fate, el seu principal projecte unipersonal, que habita en espais de fusió amb base electrònica, amb el disc en solitari The Sound of One Man Listening, Uli Eberhard comença a explorar territoris sonors que no li eren desconeguts, però que eren només un dels molts ingredients dels seus projectes personals previs. Anem amb dues composicions fantàstiques del nou àlbum del músic alemany, Usa aquesta anquina i Cyclic Pause.

The Sound of One Man Listening. Aquest és el nou disc del compositor, productor i multiinstrumentista alemany Uli Eberhard. Artista versàtil, bregat en diversos territoris, sigui en format unipersonal o com a col·laborador d'altres músics, que amb les 11 composicions de l'àlbum que avui ens ocupa, ens convida a visitar espais sonors eminentment tradicionals de terres helèniques i anatòliques. Per a la interpretació d'aquestes peces, Eberhard ha utilitzat el llaüt àrab, el lapta, també de la família dels llaüts, el hackbreak, una mena de cítara utilitzada en el folklore del sud d'Alemanya i a Suïssa, i la mandolina octavada. Això en quant a instruments de corda. I en quant a percussions, Uli fa servir tambors de marc, tamborello i pandero de penya parda, un instrument ancestral de la província de Salamanca que, les darreres dècades, pel seu so tan característic, s'ha expandit lenta però inexorablement per contrades ibèriques i més enllà, com comprovem avui. Us deixem uns minuts amb altres tres delícies de The Sound of One Man Listening, el nou disc del músic alemany Uli Eberhard, Usaktek Burus, Kurkuna i Podnia Teron.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui tornem a tenir un programa ben especial. Tocava en aquesta ocasió la nostra secció temàtica i periòdica de Sons Ancestrals i, de fet, aquest està sent el centre de gravetat del programa al complet. Hem posat ja l'indicatiu de la secció Arrels perquè amb el que us mostrarem fins al final del programa farem un viatge per contrades africanes a través de sonoritats que, en alguns casos, es van gestar fa mil·lennis en el si de diversos pobles i ètnies. D'aquestes músiques tan antigues i viscerals en diem en ocasions hardcore ètnic, un concepte que ens vam inventar per definir aquelles músiques primigènies que, de fet, són l'autèntica llavor de tot el que escoltem en el segle XXI, però que en ocasions poden sonar esquerpes a les oïdes poc entrenades. D'entrada farem tres visites a Tanzània de la mà de la discogràfica moldava Antonovka Records, dirigida pel rus Anton Apostol, qui ja ens havia enviat temps enrere alguna proposta atàvica enregistrada fora del seu territori natural, les contrades que van formar part de l'òrbita soviètica euroasiàtica. Comencem amb dues peces del disc Tangauriti, Music from Tanzania, obra enregistrada pel grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. El taarab és un gènere musical que va sorgir al segle XIX a l'illa tanzana de Zanzíbar, influenciat per músiques africanes de l'Orient Mitjà i de l'Índia. Encara que segueix sent tradicional, avui en dia el taarab sovint incorpora instruments musicals moderns i les cançons es canten sempre en swahili. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Tangauriti, Music from Tanzania, del grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. Kasha, Langu La Zamani i Mazoea Jana Tabu.

0: Seguim a Tanzània de la mà d'Antonovka Records, segell discogràfic amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia. El seu fundador, Anton Apostol, va estar l'any passat fent treball de camp per contrades de l'Àfrica Oriental a la cacera de propostes sonores de pura arrel, d'allò més autèntiques i probablement mai abans enregistrades. Després de fer un tast del gènere taarab originari de l'illa de Zanzíbar, marxem al territori del poble Maasai. Made in Esilalei, Songs of the Maasai People from Tanzania, és un àlbum del grup folklòric Moyel Group, del districte de Monduli, en la regió d'Arusha, al nord de Tanzània. En aquesta obra flipant trobem els càntics tradicionals Maasai, peces sovint inspirades en els sons de les vaques, que són per aquesta ètnia africana el més sagrat que hi ha. De fet, diuen que totes les vaques del planeta els pertanyen i que abans de la fi del món es reuniran totes elles sota la seva custòdia. Anem amb un parell de temes al·lucinògens del disc Made in Esilalei, Songs of the Maasai People from Tanzania, del grup Moyel Group, Olo Turoto i l'hebreu Lema Jith.
1: Yeah.

muy bien. Yeah.

ja del país, amb el mateix nom, i que ho és des de l'any 1973, tot i no ser la ciutat més gran del país. Els Gogos són reconeguts a tot Tanzània pel seu talent musical. El nom de Samamba Group fa referència a un tipus de ratpenat que apareix durant l'època de pluges. Us deixem uns minuts amb dues peces flipants del disc Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, de Samamba Group, Rimuhaga i la breu instrumental Zese Kubwa.

0: Deixem Tanzània i anem a visitar els seus veïns del nord. A les darreres setmanes ens han arribat dues propostes d'Antonovka Records, enregistrades també l'any passat sobre el terreny, amb grups folclòrics de diferents zones, ètnies i estils dels que es poden trobar en terres kenianes. L'Oropili Songs of the Samburu People from Kenya és una obra del conjunt South Coast Samburu Traditional Dancers, una formació amb membres del poble Samburu procedent del centre del país que, per motius eminentment econòmics, ha assolit una important presència a les terres costeres, on hi ha emplaçaments turístics que ofereixen més possibilitats de progrés que les àrides terres centrals de Kenya. Els Samburu són un poble nilòtic i estan emparentats amb els Masais, dels quals es van separar fa aproximadament uns 400 anys. Us deixem amb tres peces tradicionals del poble Samburu de Kenya, extretes del disc L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, del grup folklòric South Coast Samburu Traditional Dancer, Tinja Kamba, En Chiquitamen i Oko.
1: Oi, oi, oi, oi,
2: Oh,
0: Anem ja amb l'última proposta discogràfica de les 5 que avui estem procedents del segell moldau independent Antonovka Records. Agosarada discogràfica comandada per l'etnomusicòleg rus Anton Apostol, un dels diversos hereus que hi ha escampats pel planeta que han agafat en certa manera el relleu, el mític nord-americà Alan Lomax, qui va deixar per a la posteritat un increïble arxiu sonor de músiques populars enregistrades in situ en llocs remots del planeta. És cert que els mitjans tècnics per fer aquesta tasca han millorat infinitament des de mitjans del segle passat, però és igualment encomiable el treball que alguns fan avui en dia per rescatar de la desaparició tot de músiques atàviques d'arreu del món. Anem ara amb el disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, una obra del grup Team Giriama Dance. Els Mijikenda són un grup de 9 pobles bantus, habitants del sud-est de Kenya. Viuen al llarg de la costa de l'oceà Índic i lleugerament a l'interior, aproximadament des de la ciutat de Malindi, al nord, fins a la frontera amb Tanzània, al sud. Els Giriama són Mijikenda del nord, tot i que, com el Samburu que hem conegut abans, per motius econòmics s'ubiquen principalment a la ciutat turística de Diani Beach, més al sud del seu territori ancestral. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, del grup Team Giriana Dance, Mchechemeko i l'hebreu Kibotisolo.

Amb les dues propostes musicals que ens resten avui per concloure el programa, continuarem gaudint amb edicions enregistrades com a treball de camp de mans d'un d'aquests etnomusicòlegs dels nostres dies que continuen a la seva manera aquella tasca encomiable i impagable que en el segle passat va protagonitzar el gran Alan Lomax. Parlem de l'amic Ian Brennan, productor nord-americà del qual han sonat moltes coses, a més enllà, gairebé totes les que ha editat en els darrers anys. Més conegut com a productor de televisió, Brennan fa també aquesta tasca meravellosa i imprescindible de posar en coneixement de la resta del món músiques ancestrals sorgides dels racons més insospitats del planeta, llocs i pobles que habiten normalment al marge de la indústria discogràfica. Tenim entre mans el disc Abatua de Pygmy, música del poble pigmeu enregistrada anys enrere per Ian Brennan entre Ruanda i Burundi, en el cor del continent africà. Us deixem amb tres increïbles peces: Ruanda Nziza, interpretada per Emmanuel Hatum Jimana, Umuyange, interpretada per Teones Majambere, i Engirandugu, per diversos artistes del poble pigmeu.

Hem iniciat aquesta extraordinària diàspora musical africana ancestral en l'arxipèlag Índic de Zanzíbar i el conclourem en un altre arxipèlag índic, en aquesta ocasió el de les Illes Comores, i de la mà, altre cop, del productor nord-americà Ian Brennan. Per tancar aquesta edició de Messenger número 938, gaudirem encara una estona amb el disc Comorian, We Are on a Island But We're Not Alone, una obra editada al maig de l'any 2021 que recull peces enregistrades per diversos intèrprets locals, entre aquests Soubi, Mmadi i Dalim C, per esmentar-ne alguns. Us direm adeu, doncs, amb quatre sensacionals cançons de les Illes Comores sorgides del disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone. Mama, Once We Had a Queen, The Devil Does Hit Papaya, He Hits Fire, Prayer for a Better Life i Bandits Are Doing Bad Deeds. I si queda alguna més, si queda temps, alguna més. Ens trobareu quan vulgueu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere, 1994. Aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió, a la història de la música dance, els protagonistes ens arriben des de Dinamarca. Després, al meridià del programa, escoltarem la que va ser el número 1 a la Billboard americana. I la resta del programa, doncs, escoltarem una mica de tot. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance que ens arriba avui amb Safri Duo. Safri Duo, com hem dit, és un grup danès de música trance i dance basat en les percussions, del qual els membres són Ulf Savery, nascut el 5 d'abril de 1966, i Morten Fries, nascut el 21 d'agost de 1968. El nom de la formació prové de les primeres lletres dels cognoms dels músics, Sa de Savery i Free de Fries, i la paraula duo és perquè el grup el composen, doncs, dos components.

Severin Mort and Fries es van conèixer quan eren el Tivoli Garden Boys Wards. Després van coincidir al Conservatori Reial de Dinamarca, on van formar un duo experimental amb el nom de Safri Duo. La carrera discogràfica del duo es va iniciar el 1990, quan van produir el disc Tarnam Bulem. Aquest, juntament amb altres 5 discs, van ser basats en composicions de Bach, Chopin i altres músics de l'època clàssica de la música. El seu talent va fer que Universal Music Dinamarca els contractés el 1999 i el 2002 van ser donats a conèixer mundialment amb el seu disc Episode 2, que va ser un dels grans èxits per al grup, produït per Michel Parsberg. D'ell van sortir Play It Alive, que estem escoltant, o Sam Matagio.

van donar una gira musical en alguns països com Dinamarca, el seu país natal, Tajikistan, Estats Units, Xile, Brasil, Venezuela i Mèxic. En el mateix any va sortir el disc Episode 2, en el que van sortir aquests singles. Però Safri Duo també va versionar cançons com, per exemple, la de Mystique, Ritmo de la Noche.

El 2003 ja va sortir el seu àlbum Safridu 3.0 i va sortir un single com Wish Leave Me Alone.

El Surf Duo també van versionar una cançó original de Amy Stewart. El Tocant Fusta, Knock on Wood, acompanyats de Clark Anderson.

Benvinguts, benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició de Hot Dance 80 amb una cançó

Nicholas Hewer va néixer el 20 de maig de 1961. És cantautor i guitarrista anglès. Va saltar la fama internacional a principis dels 80 com a cantant i compositor de High Court 100. Ell i la banda es varen separar després del seu primer àlbum. Després, ell va continuar com a artista solista.

Aquesta és la formació Reunited, que ens interpreta una cançó anomenada Do You Feel Love, original d'Eddie Grant, que Eddie Grant també va fer famós un altre tema. En aquesta ocasió, Eddie Grant, original, interpretant Gimme Up, Joanna, un gran èxit de les pistes de ball.

de música originària de Jamaica que ens arribava a Europa en temes importants com aquest. I això també era èxit a les pistes de ball, Jeep Funny and the Master Mixers, el duet de DJs britànic originari de Rotterdam, el qual barrejaven cançons dels anys 50 i 60 com el twist, el swing, el rock and roll.

0: Tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: Call Me és una cançó de la banda americana de rock Blondie llançada el 1980. Va encapçalar la llista de senzills tant d'Estats Units com del Regne Unit. A la Billboard va ser número 1 des del 19 d'abril de 1980 fins al 24 de maig.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 i estàs escoltant Respect de Spike, una cançó editada el 1998. I recordant, m'hem recordat que hi havia una cançó que es deia Respect, que l'havia interpretat l'Aretha Franklin. Aquest tema, però, és de 1967. Fou número 1 a la llista Billboard Hot 100, un total de 12 setmanes.

cançó que estem escoltant, Respect, fou escrita per un home i la reina del soul, Aretha Franklin, la va modificar a modo de resposta. Amb els anys s'ha convertit en un himne de la lluita feminista. I seguim escoltant més música, i en aquesta ocasió és un remix d'una cançó original de Yasu. Escoltem el remix fet per MJX.

Un espai especial necessita Vince Clark a la història de la música dance, ja que va iniciar la seva carrera amb els Depeche Mode i va acabar creant Yazoo, una formació que a Europa tenia un nom i als Estats Units en tenia un altre, perquè a Estats Units hi havia un grup que s'anomenava igual que ells i en lloc de Yazoo, a Estats Units era jazz. I seguim amb més remix. En aquesta ocasió, un tema original de Michael Sambello ha passat per la catadora de Catherine White.

Las manos quietas, él es Carlos Pérez. I ens anem cap als Estats Units, des d'allà ens arriben els Odyssey. Això és Native New Yorker. I això és el teu programa, Hot Dance 80.

Hot Dance 80 punxem la música que sonava a les pistes de ball. Aquest era un tema dels anys 70. I aquest és un tema del segle XXI, on compositor DJ anomenat Armin Van Buuren ha fet una versió del tema original de Vangelis Papathanasius, que ens va deixar el 19 de maig del 2022, als 79 anys d'edat. Escoltem la versió de Armin Van Buuren.

recordo estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Ara el que et punxem tota la música que funcionava a les pistes de ball, i ara anem a punxar-te un tema que sona al segle XXI. És la música de Tony Postigo, Spiritual Thing. DJ World. Una forta encaixada de l'equip que us hem estat acompanyant des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: DJ Romo.

0: necesito yo un carro.
1: Me está mirando desde el otro lado. Creo que quiere que me acerque.
2: I seguim amb aquesta sessió que us oferim cada dissabte a les 8 o en repetició els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Cubelles.

Bueno, Ràdio Cubelles, ens queden exactament 10 minuts de sessió i doncs espero que us ho esteu passant molt bé. Sí, sí.

0: Hablamos. Os encanta.
1: Él es Ryan Rain. Love, amor, arrul, Eloís.

Ahora vamos con Elephant Crash, Sunset in Red, Red Queen, Pan.